A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

fins a l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar.

canvia el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
1: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Apagarem tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ estan amenaçats per l'ultradreta i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i anar agafats de la mà. El col·lectiu condemna qualsevol forma de violència, discriminació o delicte d'odi contra les persones del mateix col·lectiu i mostra la seva solidaritat cap als afectats. I nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 22 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 235 municipis. Els bombers van treballar durant la tarda d'aquest dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialp, a la Noguera. Es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. Va afectar unes 2 hectàrees. Busquem ara la previsió del temps per les properes hores d'aquest diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge que es presenta molt estable al conjunt del país i a aquestes hores del matí les temperatures són molt i molt suaus a bona part de la costa catalana, més concretament al delta de l'Ebre. Aquests valors superen els 24 graus, que amb aquesta humitat més elevada la sensació de xafogó a aquestes hores és molt marcada. En un matí que serà molt assolellat al conjunt del país, sí que és cert que a la costa d'Aura tindrem núvols una miqueta més compactes, a la resta es presenta un matí molt més tranquil i a la tarda sí que els núvols guanyaran terreny inclús a la costa d'Aura, de costa central i punts del Pirineu. Seran nuvolades aïllades que no ens deixaran precipitacions. I amb un mitjà les temperatures clarament aniran a l'alça, arriben als 40 graus inclús a punts del Pla de Lleida. La xafogó continuarà ben marcada a la costa.
0: Gràcies, Marc. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. El Pride Barcelona va reunir aquest dissabte al vespre 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors. En una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull», la marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar el passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estiguin amenaçats per l'ultradreta, assegura, i va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams, que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. D'altra banda, els jardins de Can Parrella de Torelló, a Osona, acullen avui la tercera edició de Can Paella, un concurs de paelles per colles organitzat per l'entitat Deixebles de Sant Feliu. Des de Ràdio Ona, Maria Zeituno.
3: Un total de 26 equips competiran per elaborar la millor paella en una jornada que s'ha consolidat com una de les activitats prèvies a la Festa Major. A més de valorar la presentació, el gust, la cocció o l'originalitat de les receptes, el concurs incorpora un joc que introdueix factors sorpresa durant l'elaboració dels arrossos. Ho explica Xevi Febré, membre de l'organització.
4: Mentre hi ha la cocció, hi ha un joc. O sigui, amb algun grup li pot tocar que hagin d'afegir un ingredient que nosaltres hem decidit i l'han d'afegir a la cocció. Els hi pot tocar, doncs, que hagin d'anar a ajudar amb un altre grup, que puguin demanar consells a algú del jurat, diferents coses, o simplement que no els hi toqui fer res. I això es fa durant l'elaboració, és a dir, des de les 10 fins a les 2.
3: El primer premi serà un val de 100 euros per consumir en un dels establiments col·laboradors amb l'entitat, mentre que els segons i tercers classificats rebran llibres de cuina.
2: Gràcies, Maria. I diumenge marcat avui per la final del Mundial de Futbol que es viurà aquesta nit a Nova York a les 9, hora catalana, que enfrontarà la selecció espanyola i l'Argentina en Lamine Yamal com a crack de la selecció espanyola i en Messi com a líder de la selecció argentina. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Diuen que un amic és aquell que entra quan tothom més surt. I és veritat. Els amics són aquests fars enmig de la tempesta. Ens ajuden a entendre'ns millor, a créixer, a posar humor allà on només hi havia preocupació. Quan som petits, els amics ens ensenyen a compartir. Quan som adolescents, ens ajuden a descobrir qui som. Quan som adults, ens recorden que la vida no és només responsabilitats. I quan envellim, els amics són memòria viva, són històries que continuen. Hi ha un moment a la vida en què ens adonem que els amics són casa. No per l'espai, sinó perquè ens fan sentir vistos, escoltats, respectats. L'amistat té aquest poder. Transformar un dia gris en un dia que val la pena. I és que sense amics la vida seria com una cançó sense melodia. Vincles,

0: Ho sé.
1: Sí, eh? Vale. Sí. Primer de tot, Aida, bona nit.
0: Hola, bona nit,
1: avui
0: Mònica.
1: Avui tenim el Pau Ibars de tècnic. Moltes gràcies,
2: bona
1: Pau.
2: Nit, bona nit, un plaer estar aquí.
0: Bona nit, Pau.
1: Vinga, i comencem. Vols que comenci per la meva esquerra?
0: Vinga.
1: Vinga. Comencem per la més joveneta de la taula, la Lua. Bona nit, Lua.
3: Bona nit.
1: Lua, quants anys tens ara?
3: 10.
1: Que a mi se m'obliden. 10 anys ja, eh? Vale, doncs és la tertuliana que avui tenim més jove per parlar de l'amistat i d'aquest valor de l'amistat. Al costat de la Lua tenim a la Emma Jiménez.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Emma. La Emma és una noia de 18 anys. Tens ja els 18, Emma?
4: Sí.
1: Molt bé. I que aquest any ha començat a estudiar periodisme i va contactar un dia amb nosaltres perquè dintre d'un treball que ha de fer ens va preguntar si podia venir un dia a veure el programa i hem decidit que què millor que venir a veure si no hi ha participar. Així que també ens ajudaràs a parlar de l'amistat. A tu. Després tenim a la Clara Bonavia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Clara. La Clara ja va participar en un dels nostres programes, també, que vam parlar de famílies nombroses.
5: Sí, sí.
1: I avui repeteix.
5: Endavant.
1: I per acabar tenim a la Micaela Pavlova. Sí, ho he pronunciat correcte. Bé, Micaela.
5: Bona nit.
1: Bona nit. I la Micaela, doncs, també va participar fa molts anys en un programa molt bonic de final de temporada de fa 2 anys, crec, que era Maternitat amb una mirada intercultural.
5: Sí, sí.
1: I jo és dels que recordo més especials. I bé, avui repeteixes per parlar d'un altre tema.
5: Doncs gràcies.
1: De l'amistat.
5: Per convidar-me.
0: I tenim una altra espontània.
1: I tenim una altra espontània.
0: Que és la més petitoneta, que potser en algun moment doncs, li agradarà
1: Jana,
0: dir la seva,
1: Jana,
0: és la Jana.
1: Quants anys tens, Jana? 5 anys, eh? És la més petitona de la taula. I si en algun moment vols opinar o parlar, ens ho dius i t'acostem al micro, vale? Perquè no ens veieu, però no tenim prou micros per totes. Així que la Jana està al costat dels micros, però no té micro directament. Molt bé, doncs, què us sembla quan d'entrada us vam dir us volem convocar per parlar un dia sobre el valor de l'amistat?
5: A mi d'entrada sempre em fa molta vergonya, però sempre dic que sí i després m'ho passo bé. O sigui que...
0: Que endavant, no?
5: Endavant, no? A veure què surt.
0: I tant.
1: Bueno, és un tema que vivim i que sentim. Ninguna d'aquí som expertes en amistat, però sí, no?
0: Ningú som experts en teoritzar, però sí que som experts en amistats
1: no?
0: I bé, en fer la xarxa, no? Uh-huh. Jo em preguntaria què és l'amistat per vosaltres? És una pregunta certament complicada, no? Definir... Però, bueno, com ho sentiu?
1: Qui es llença a la piscina primera?
5: Jo.
1: Va, la Micaela.
5: Jo, perquè per mi les amistats, jo entenc que vosaltres ho sabeu, és ahir li vaig contestar, de fet, una mica això, és una manera d'existir. Vull dir, jo no hauria pogut existir aquí sense les meves amistats. Bàsicament, amistats femenines. Haig de dir-ho, que sí. Sempre aquella cosa de sororitat, jo he creat, o, no és que hagi creat, no, és que se m'han rodejat o m'he rodejat de les persones, de les dones, molt de les dones, i jo crec que per mi és una manera com jo he pogut estar aquí. Jo no hauria pogut estar aquí als 24 anys sense tenir família, sense tenir... bueno, he estat amb parelles, no?, la majoria de temps, però per mi les amistats és lo essencial. I cada cop entenc més què és lo essencial.
1: Amb els anys li has anat donant més valor?
5: Totalment.
1: A l'amistat?
5: Totalment. Totalment. I tu ho saps perquè és que, a més, quan la Clara deia que la convidaven i no sabia, i jo, és que hi ha persones a les que no pots dir no, perquè no et ve de gust de dir-li no. Llavors, per mi l'amistat és crucial.
0: Després parlarem una mica d'això, no? De com, en casos més individuals, com tu, com t'han sostingut o què ha significat, eh? Mm-hmm. Clara, tu...
2: Jo, bueno, jo per mi sempre, més que l'amistat, jo ampliaria les persones, eh? Vull dir, jo acabaria... Jo crec que hauríem de... Bueno, al meu punt de vista, que hauríem d'acabar parlant de la gent. O sigui, per mi la gent... Sigui, perquè hi ha molt tipus d'amistats. Sí, hi ha molts tipus d'amistats.
0: Sí, això ho parlarem.
2: Temps d'amistats que et passen en un moment de la vida i desapareixen i queden allà en el record. Amistats d'un moment concret i que t'omplen en aquell moment i que et perduren per tota la vida, pel que sigui, per algun motiu, i van entrant i van...

0: sortint i gent que per tu eren amics, de cop i volta no els veus o no parles tant, però hi són, saps que hi són. Bueno, llavors, per mi al final és la gent. Llavors sí que és veritat que jo sempre he cuidat molt la gent, perquè la gent m'agrada, o sigui, el concepte de gent m'agrada, i els he cuidat, i jo crec que si tu cuides a la gent, ells et cuiden a tu. Llavors, en moments com el meu, que bueno, jo ara estic passant un càncer, i en moments com aquest, te n'adones que la gent hi és. O sigui, gent que hi és en el dia a dia, gent que potser havien quedat més amagats en algun record, o a la distància, o per les circumstàncies de la vida, però tota aquesta gent hi és, i llavors és el que dona sentit, és el que deia la Micaela una mica, no? Que sense tota la gent o totes les amistats aquestes, al final la vida no té sentit. O sigui, de fet, naixem sols i ens morim sols i a l'entremig l'omplim de la manera que nosaltres volem, diguéssim. I el que dona sentit és l'amistat. Bueno, la gent.
1: Podríem dir que les amistats omplen les nostres vides, aquells forats de...
2: Són imprescindibles per omplir-los. Jo crec que hi ha més coses, no? O més... per omplir la vida necessites més, no? Aquí podríem estar hores parlant, no?
1: Sí.
2: Però jo crec que l'amistat són les pedres grosses aquelles que hi han d'haver-hi.
0: Mm-hmm. Molt bé. Els fonaments.
1: Bé, anem a la Emma, que, bueno, com que tens 18 anys, tens un recorregut més curt.
3: Bueno, està com més a prop de l'adolescència, que també l'amistat té un altre sentit. Com li
1: I alhora
3: donaries?
1: Amb un canvi gran, perquè has acabat l'etapa de l'institut i comença la universitat.
3: Allà és on també... et separes, no? Una mica de...
4: Totalment.
1: Explica'ns,
4: doncs,
1: com ho veus?
4: Jo crec que en una etapa tan difícil com és l'adolescència, i en especial, sobretot per les dones o per la meva experiència, crec que es torna en un vincle molt pur, i és el teu suport emocional el que et fa conèixer, doncs, com ets tu, quines coses t'agraden, si la persona que tens al costat et fa bé, si és com vols encaminar tu la teva vida, i al final és el que t'omple d'experiències. I doncs jo crec que és molt, molt important, però també el fet de conèixer-te tu, però conèixer també a l'altra persona, i saber, doncs, que per estar bé heu de madurar junts, heu de créixer, i jo crec que, bueno, això que és molt important i que no faríem res sols. O sigui...
3: Com deia en el text de l'inici, creus que l'amistat, les amistats amb les que ens rodegem a l'adolescència també ens ajuden a saber qui som?
4: Sí, total.
3: A tenir aquella pertinença de grup?
4: Sí, sí. Sí, perquè és un moment en el que no saps com et sents sempre o on et surten més les angoixes o els problemes. I si tens algú al costat que t'ajuda, doncs fa que al final creixeu junts i realment te n'adonis de com ets tu i de quines coses et fan bé i quines no. I, bueno, jo, bàsicament, sí, jo crec que sí.
1: Perquè al final comparteixes moltes coses, no?
4: Molts, sí,
1: bueno, molt. Bons neguits o també bons moments, lògicament, no? Canvis.
4: Molts.
1: Molt bé.
3: I, per últim, tenim la Lua. Bueno, haig de dir que la Lua és la meva filla gran. I, clar, ella ens pot donar el punt de vista de l'amistat des de la infància, no? Pels infants, per tu, Lua, què et donen les teves amistats? De qui t'envoltes?
5: Bueno, a mi tenir amics o amigues em fa sentir alegre. Perquè si estic trista o alguna cosa, pues venen ells a ajudar-me.
3: Per tant, els amics ajuden, no? Estan al costat. La Lua, hi ha una casuística que a mi m'encanta, i és que tenen un grup que li diuen la Pandi, Lua?
5: Sí.
3: I han crescut, des de petits van junts, i és un grup mixt. Que amb 10 anys és difícil, no?, que hi hagi un grup tan... I ells són una pandilla de nens i nenes. Vull dir, i els aniversaris, les festes de pijama, les fan sempre junts. No? Què t'aporta el tenir tant amigues com amics? Qui són les teves amigues? Com es diuen? Les més.
5: Les meves millors amigues són la Caral i la Mont, i de millors amics tinc el Hugo i el Xavi.
3: I què t'aporten ells i elles?
5: Pues, tots són molt diferents i pues, depèn la persona, més energia, més... No sé.
3: T'aporten coses diferents, no?
1: Que això és molt... No? T'aporten coses diferents perquè al final jo crec que sí que passa això en els grups d'amics, no? Que aportem coses diferents i tots sabem, no? Una mica què t'aporta o què li aporto jo a l'altre, no? Aquí ha sortit un concepte, una cosa que se'm va agradar, que són els noms dels grups d'amics i amigues.
3: Els noms! Això és molt divertit.
1: La Lua té la Pandi, però estic segura que teniu grups amb noms molt estranys.
3: El Pau està allà a la distància, rient. Això vol dir que ells també tenen algun nom?
1: Pau, tu tens el teu nom de grup que també sigui estrany o no?
6: Nosaltres som els Fars.
3: Els Fars?
6: Fars amb moltes erres. Fars.
3: Ah, vale, Fars, però no de far, que m'il·lumina, eh?
6: No, de fars de menjar.
3: De fars de menjar.
6: De fars de menjar, vale. Sí.
1: També havia captat primer de far, que m'il·lumina, que són molt profuns.
6: No, farts.
3: Ja, farts. Jo anava a dir, ostres, quin nom més profund.
0: Jo crec que quan poses nom a un grup, a més, passa una fase 2, no?, diguéssim. Una amistat pot ser una amistat, perquè sí. Tenim de molts tipus, sí, però quan ja poses nom... Ja és una...
3: perquè està afiançat,
0: I s'afiança i perdura el temps.
1: Això que deia la Lua, no? Són els seus millors amics i tenen nom.
6: I llavors hi ha l'altre debat, que és quan les parelles del grup d'amics tenen dret a entrar al grup de fars.
3: Aquest és un altre temacle.
6: Donaria per un programa sencer, no?
1: Sí, també. Sí,
6: perquè és un perill a vegades també, això.
1: Sí.
6: Un perill.
1: Sí.
6: No, jo el que vull dir és que és curiós que tinguem un espectre tan diferent d'edats perquè realment cada persona, no, acaba fent més amics. O sigui, evidentment no hi ha un patró, però vull dir que, per exemple, jo pensava, els meus pares, la colla d'amics que van tenir durant molts anys era els de la uni, no? I quan comences la uni i perds el contacte amb els que tenies de sempre, sembla que s'acabi el món, no? En canvi, dius, evidentment, tenen algun conegut, alguna amistat anterior, però que en el seu cas pues, van així, no? I en el meu cas, no, en el meu cas, els amics de la uni... Pues un cop ens parlem, però vull dir, no...
1: No és el que ha quallat.
6: Va ser una època més passatgera, no? Més, vull dir, no tan intensa i no vam fer unes amistats tan intenses. És bé que cada persona i cada generació, cada etapa, cau com cau, eh?
1: Sí. Si us sembla, hem contactat amb la Gemma Esparrac, que és una psicòloga que tenim de capçalera, i li hem preguntat aquests beneficis de l'amistat, no? A veure què us sembla el que diu. Ara el Pau ens està preparant el tall.
6: Segon, perquè ho tenia a punt, però ara és a mi.
7: En relació als beneficis que té tenir amistats a nivell psicològic o de benestar emocional, no? Hem de tenir en compte que les amistats són un dels vincles més protectors que tenim les persones. Al final, les nostres amistats són qui ens escolten, qui ens validen com ens sentim i una mica, no?, qui ens ajuda a relativitzar quan les coses del dia a dia ens pesen massa. Llavors, tenir amistats significatives ens pot ajudar a reduir aquest estrès que sovint ens acompanya doncs, per les nostres rutines, per les pressions que hem de conviure cada dia. També ens ajuden a nivell d'autoestima, no? Perquè ens sentim valorats per altres persones i a més ens aporten com un context segur on ser nosaltres mateixos i això el que deia abans, ens validen sent nosaltres mateixos. I també molt important és que ens fan sentir que pertanyem a un grup, no? El sentiment de pertinença en l'ésser humà és clau. I això, sentir que pertanyem a un grup amb qui compartim interessos i objectius, doncs és clau a nivell de benestar emocional i també per poder-nos desenvolupar a nivell d'una identitat pròpia. I bueno, també ens ajuden a créixer personalment, no? Perquè un bon vincle d'amistat en realitat també et confronta, no? Quan a vegades doncs, has fet alguna cosa que necessita ser confrontada. També ens aporten punts de vista nous, no? Altres perspectives i ens animen a sortir de la zona de confort. I això, juguen sobretot aquest paper de no fer-nos sentir, bueno, fer-nos sentir que no estem sols, bàsicament.
3: M'ha agradat molt el concepte de ens validen tal com són, no? És perquè no tots som iguals, no? Potser, o sigui, dins de les amistats tenim diferents personalitats. Creieu que hem de ser diferents o amb les amics hem de ser molt iguals?
0: Bueno, i cada persona, m'atreviria a dir que és diferent a cada grup d'amistats, també, o cada grup de la vida, diguéssim.
1: El rol que assumeix entre de cada grup.
0: Sí, sí que és veritat que en un grup d'amigues, nosaltres tenim un grup d'amigues i està molt clar quin paper ocupa cada una de nosaltres, no? O sigui, és veritat que pots sortir del paper en qualsevol moment, eh? Però tu ets d'una manera i et veuen d'aquella manera i esperen que siguis d'aquesta manera i això et reconforta tu, et reafirma, et dona identitat i tothom espera això de tu, no diguéssim. Però potser és veritat que si tu mateixa et col·loques en un altre grup, bueno, a mi em passa, jo funciono diferent segons el grup que on estic, diguéssim. Però bueno, en general sóc sempre la mateixa, eh?
3: Ets la mateixa amb diferents rols,
0: exacte.
3: No?
2: Exacte. Jo, de fet, per afegir, sempre he cregut que si jo hagués, per exemple, si m'hagués quedat a Eslovàquia i hagués estat en un d'altres grup d'amigues, molt probablement jo hauria sigut una altra persona ara. Vull dir, sí, en el fons, en els valors i amb l'educació que vaig rebre, molt probablement algú queda, però els últims 20 anys, perquè bàsicament el grup d'amigues, jo vaig madurar com a persona, com a dona, es va crear a base dels nostres fills. I llavors ens vam acompanyar durant la criança, no? I jo estic segura que si jo això hagués fet, per exemple, a Eslovàquia, que a més és una altra cultura, molt probablement m'hauria rodejat d'altra gent, jo hauria estat diferent. Vull dir, amb la manera com amb la gent amb què tu al final creixes, et canvia també la teva manera de veure.
3: Nosaltres ens anem conformant com a persones per les experiències que anem vivint, no? I segurament, depèn de qui et rodegis, viuràs un tipus d'experiències o unes altres. Vols dir això?
2: Sí, sí.
0: Bueno, és que al final som tot, cada persona és tot, diguéssim, per mi, eh? Llavors, per això és tan important l'adolescència, al final, perquè és on et comences a formar com a persona. Llavors, és un moment molt important on tu et reafirmes d'una certa manera en funció de l'entorn que tens, segurament, no? Mm. Llavors, aquesta manera de ser es va reafirmant i reeducant durant al llarg de la vida, diguéssim, no? O sigui, no...
2: Sí, però per mi, per exemple, parcialment. Jo l'adolescència no la vaig viure a base d'amistats, la vaig viure a base de disciplina, esport i bueno, un altres valors que em van inculcar. Cosa que amb les meves amistats d'ara, d'aquells últims 15 anys, vaig haver de polir, de canviar, perquè vaig veure que no tot era el que se'm va ensenyar, no? Que hi ha altra manera de viure, hi ha altra manera de veure el món. Llavors,
1: és el que ens comentava la Gemma, no? En aquest àudio, et dona altra perspectiva, no? et fa sortir de la teva zona de confort. A mi, del que ha dit la Gemma, m'ha agradat el tema aquest de que a vegades, ara no sé quina paraula ha utilitzat, però que es pot relativitzar el que t'està passant, no? El compartir-ho amb amistats. I no? Tu deies, Emma, no? El tema de l'adolescència, no? Té molts canvis, té situacions que, bueno, que a vegades... I potser el compartir-ho ajuda molt a relativitzar o a veure que compartim moltes coses i neguits que són molt iguals i potser no es fa tan gran la por o la bola.
2: I que no et jutgin. Les amistats bones no et jutgen els teus actes.
3: Et validen.
1: Això que deia,
3: validen tal com ets. No?
2: Que no vol dir que no et diguin la seva perspectiva o la seva manera de veure-ho, no? Però no et jutjaran i no et posaran en una altra via per lo que t'hagi passat o per lo que hagis fet. Jo per mi és molt important, també.
1: Mm-hmm. Algú més a dir?
4: Bueno, jo volia destacar el missatge de la pertinença de formar un grup, perquè crec que és molt important a la que tenim sobretot nosaltres quan ets jove, el no sentir-te sol o el potser comparar-te que els demés estan fent doncs experiències o veus que fan coses que potser tu no pots fer-les perquè no tens un grup o no tens algú amb qui compartir-les. I doncs crec que és molt important també això de sentir que tens a persones amb qui pots compartir el teu dia a dia i doncs fer-te cada dia més.
3: Sempre és important, les amistats a totes les etapes de la vida, però a l'adolescència és que és una etapa on les amistats o sigui, és quan et separes, no?, d'aquella... aquell vincle més familiar i comences a crear la teva identitat. I és tan important sentir-te sí. que pertanys a un grup.
0: I, de fet, les amistats de l'adolescència m'atreviria a dir que són molt importants, sí, no les més importants, perquè al llarg de la vida apareix molta gent, diguéssim, però sí que...
3: Perduren, no?
0: Perduren allà... el temps. O sigui, encara que després et distancies i potser no et veus tant, eh?
3: Però emocionalment
0: és molt important. Sí. Sí. Sí, sí.
1: Per això, com ara em poso en el paper de mare, eh? Com a mare, pare, no? És important que també oferim aquests espais de trobada als nostres infants, no? Mm. Doncs des d'estar jugant al parc, no? Passar tardes al parc quan són petits, o tenim l'espai del cau, del teatre, dels esports, no? Tenim molts espais on podem ajudar també a que els nostres infants vagin creant, coneixent, fent relacions i intentar fomentar també el tenir grup.
3: I la Lua, el grupet d'amistat que teniu, sou molt diferents entre vosaltres?
5: Sí.
3: Sí. I això què implica? Us accepteu tal com
5: sí.
3: sou? O de vegades dieu ei? O què? Que...
5: No, perquè... A nosaltres, pues, van venir a ensenyar-nos unes noies que no fa falta ser igual per com, tipus, si tu vols estar amb uns amics que són com... Els agrada molt una cosa, no fa falta que a tu t'agradi aquella cosa per ser els seus amics. Llavors, ser diferent és millor que ser igual.
0: Que guai.
3: Molt bé, sí.
0: Que ben explicat.
1: Molt ben explicat. Sí. Lua, molt bé.
3: Sí, i la veritat és que això enriqueix, no? Enriqueix aquella relació, no? Aquesta diferència. Mm. Però creieu que feu vincle amb aquelles persones que tenen una mica què, els mateixos valors, els mateixos... Com... Perquè hi hauria gent amb la que jo, no faries vincle, no? O tothom tenim al cap sí. amb gent que dius, jo amb aquesta persona no tindria cap amistat.
0: Jo d'entrada no faig vincle amb qui no m'aporta el bé, diguéssim. O sigui, tota la gent que no em beneficia com a persona, la parto directament. Llavors, sí que faig més vincle, jo crec que amb els que o tenim, bueno, situacions vitals semblants, segurament... No? Que ens uneix al tipus de... Bueno, és que depèn, eh? És que, clar, moltes amistats poden ser... És que les amistats poden ser molt diferents, en realitat.
3: Vale. Parlem de categories d'amistats?
0: Sí, és molt diferent.
3: Perquè ho vas deixar, Anna, i parlem de categories.
0: Sí, hi ha molts tipus de grups, diguéssim, i de realitats diferents, no? I no es pot... Tots som amistats amb més intensitat o menys, potser, o més al dia a dia o menys, però tots som amistats, al final... No,
2: per mi no.
0: Per tu no.
2: Per mi no. Jo, per mi, les amistats tenen com cercles. Vull dir, no? Si em poso jo al mig, llavors hi ha cercles, aquelles comunades, i les del cercle del més a prop hi ha unes quantes o uns quants. I després, amb la mesura que s'allunya, doncs sí, poden ser entremig d'amistats i coneguts. Clar. Jo el que volia dir és que hi ha una dita castellana que diu «Dios los cría y ellos se juntan». I jo és que m'hi crec molt, perquè tu saps amb qui. Jo crec que a la primera, quan trobes algú, ja saps, per a algú, que
0: feeling,
2: la vibració...
0: No?
2: Sí, hi ha un feeling.
3: Hi ha un enamorament d'amics,
2: sí.
3: entre amics.
2: Sí,
0: això sí.
1: Jo t'haig de dir que no sempre m'ha passat això, eh? A vegades jo he tingut com una primera entrada amb algú que no m'ha agradat, i amb el temps ha acabat sent amiga meva i m'ha sorprès, eh?
3: No serà l'amica.
1: No és l'amica. No, en aquest cas, ara, per exemple, parlo d'una amiga de la universitat, de fa molts anys.
2: Aquesta sí que te la compro, però jo crec que al revés acostuma a passar realment, que tu a la primera, quan tens aquella bona vibra, això passa.
1: Facilita,
2: que, que al revés també et pugui passar, que tu a la primera, ostres, no m'acaba de convèncer, però amb el temps veus que sí, que ostres, que són molt similars, però jo crec que hi ha algú més que et fa pensar, ostres, em sento bé amb aquella persona, no? Mm-hmm.
3: Creieu en els millors amics, amics i coneguts, o com...
1: Seria aixet, la categoria que has posat? Millors amics, coneguts?
3: No ho sé. Ah, no sé.
1: Clar, jo, no m'ho havia plantejat, no sé.
3: Jo sí. Sempre hi ha aquella sí. persona, no? Teniu, no sé si teniu al cap, aquella persona amb la que saps que li pots explicar absolutament qualsevol cosa de tu, per molt vergonyosa que sigui, que no et jutjarà, que t'escolta, que et recolza al llarg de la vida, que... Bueno, que potencia aquella part més positiva de tu, més...
1: Bueno, perquè teniu hi ha algú... aquests amics que són més íntims, no?
3: Sí,
1: que segurament aquí val això del millor amic, però que és més de la teva intimitat.
0: Sí, sí.
1: I d'altres amb els que compartiràs moltes altres coses, però potser però la intimitat no la comparteixes, no?
0: Sí, sí, sí que hi ha amics que expliques fins a un punt i altres que expliques una mica menys d'aquell punt, diguéssim. Mm-hmm. I altres que són amics de veure pel carrer o amistats o d'anar a jugar a un partit de no sé què, però no... Però pots passar-t'ho bé en algun moment en concret, diguéssim. Sí, hi ha com intensitats diferents.
3: Mm-hmm.
0: Però també depèn jo et repeteixo, del moment de la vida que estiguis. Mm-hmm. Perquè un molt bon amic pot ser el dels 18 anys quan feies cou, per exemple... que no veus mai i li queda la categorització de millor amic, diguéssim, encara que no el vegis, sí, no? Sí, però sí que pots agafar el telèfon o trucar-lo i el veus i encara que faci 20 anys que no el vegis, el tornes a trobar i sembla que sigui ahir que estaves amb ell.
3: Sí, no? Això llavors, són aquestes amistats.
0: Llavors hi ha les amistats d'aquestes, les que perduren el temps i les amistats que perduraran el temps i que són, a més, del dia a dia, diguéssim, de la vida que portes en aquell moment, no? Diguéssim. Mm-hmm. O sigui que tot va evolucionant i tot es va refent, no, diguéssim.
3: I Emma, això passa a les amistats més adolescents? O...
4: Sí, jo tinc la sort de que fa molts anys que em porto amb el mateix grup d'amigues i espero que sigui molts més. Però sí que és veritat que dins d'aquest grup doncs, hi ha persones que estàs més còmode per explicar-li diversos temes o del dia a dia o més profuns, i hi ha d'altres que te les estimes per igual, però potser no et ve tant de gust o no et sents tan còmode en poder parlar d'aquell tema en concret. Llavors jo crec que també és la gràcia de tenir amb qui poder-ho fer i amb qui no, però després ser tots amics i poder compartir altres experiències també.
1: Emma, i ara que has començat la universitat, clar, tu t'obres a tot un món de conèixer molta gent nova, no? Com va aquesta primera etapa d'incorporar noves amistats?
4: A l'inici, doncs, tenia por pel que he dit, perquè, com sempre, he tingut les mateixes amistats i un grup bastant tancat que no... Per dir-ho així, no hem estat amb més gent que no fos el nostre grup. Doncs jo anava bastant, amb bastanta por de no veure'm capaç de doncs, poder crear més vincles amb altra gent o d'estar més a gust. Però doncs, he tingut també la sort de que no m'ha passat, que ara doncs, estic també a gust amb un altre grup i doncs, trobar aquest equilibri de compartir els moments i de saber quan... Quan vull fer una cosa amb un grup o amb un altre i saber també amb qui m'agrada compartir certes oportunitats o experiències.
3: Hi ha gelos entre amics, entre les amistats? Hi ha gelosia?
4: No t'ho diria com a gelosia, però sí que és veritat que ara es comença a notar també doncs, el fet de, bueno, jo ara no puc quedar perquè he quedat amb les de la universitat i que es comença no a separar el grup perquè no es separa, però que cada una també segueix el seu camí i al final és normal, és l'etapa que ens toca viure, però també crec que doncs, costa i no és fàcil.
3: Ho dic perquè sí. A mi em va passar, vull dir, l'amiga, no? Aquella amiga de primària, de l'institut, tal, i a la universitat, bueno, jo pues vaig fer un altre cercle i sí que va haver una part de... es van emprenyar perquè, per gelosia, no? Ostres, i potser vaig ser jo que no vaig saber cuidar bé l'altra part.
0: Bueno,
3: no?
0: És però... que les amistats s'han de cuidar, eh? Això és importantíssim.
1: I que la gelosia forma part de l'essència humana.
3: Exacte.
1: A tots els nivells, eh? Sí. Entre les amistats, entre parelles, entre coneguts.
3: A la infància també passa, les amistats vostres, hi ha gelos entre alguns?
4: Sí.
3: Oh, és que aquest, sí? I què passa? S'emprenyen, es trenquen amistats o es parla i ja està?
5: Depèn, perquè de vegades si hi ha persones que volen ser la teva amiga o algo i fan coses per sentir malament els altres i poder estar amb tu.
3: O sigui, et volen només per això, també és
0: la possessió,
3: la possessió, no? De, que també existeix en, el, en les amistats.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Si us sembla, tenim un, una segona part de l'àudio de la Gemma Esparrac, la psicòloga, on li preguntàvem per això del que diem una relació o una amistat tòxica. A veure què, què ens respon ella, com detectar-ho.
7: I després, en relació a les amistats tòxiques, poso una miqueta entre cometes a la paraula tòxica, no? Perquè a vegades és una paraula que pot carregar d'etiquetes i d'estigma, sobretot a les persones, no? És important no assenyalar a l'altra persona, sinó assenyalar el vincle que jo mantinc amb aquella persona, no? Llavors, a vegades la paraula tòxica s'utilitza una mica com per assenyalar a l'altre, no? Més que el vincle en si, és important doncs distingir això. Però, bueno, la pregunta clau és com em fa sentir a mi aquest vincle de manera sostinguda en el temps, no? O sigui, al llarg de que va passant el temps, jo com em sento en relació a aquest vincle? Si sento que em desgasta o si sento al revés, que em nodreix i que m'aporta, no? Bueno, doncs això ja és una mica la clau, no? Aquestes sensacions meves, aquesta intuïció. Sí que és important, com així, algunes claus per identificar, no? Si una amistat és tòxica. Primer seria, per exemple, si la relació és horitzontal o hi ha molta desigualtat, no? Si, això seria, per exemple, si jo quan, bueno, quan l'altre em necessita, jo sempre hi soc, però jo quan necessito ajuda, l'altre desapareix, no? O si quan tenim una conversa sempre és l'altre el que m'explica i jo no explico mai, no? És a dir, si hi ha com aquestes desigualtats de que l'altre domina per sobre meu, té com un poder, no?, sobre meu, doncs, bueno, alerta, no? Algun altre senyal, per exemple, podria ser de si l'amistat es basa molt en comentaris que adminen l'autoestima. Jo que sé, que la comunicació sempre està basada en burles o crítiques així disfressades amb humor. És important, no? O sigui, podem fer bromes en el context de l'amistat, però això han de ser bromes compartides, no? Si són comentaris com irònics, sarcàstics, que en realitat el que fan és això, encobrir una crítica, no? Encobrir un atac, i l'amistat es basa sovint, no?, en aquesta mena de comentaris, doncs, bueno, també seria un altre senyal. També si existeixen dinàmiques com de manipulació emocional, no? Si existeix culpabilització per part d'un o de l'altre, no? Cap a l'altra part de l'amistat, per exemple, posar límits o, per exemple, per quedar amb altres persones, no? Quan existeix, doncs, això, aquesta manipulació emocional per fer sentir, no?, que la nostra amistat va per sobre de tot i ho faig a través de la culpa. I, bueno, ja com per últim, un últim punt així a tenir en compte seria si sento que en l'amistat sempre hi ha conflictes no resolts, no? Que sempre hi ha com aquesta sensació de que hi ha una tensió, que hi ha conflictes i mai s'encaren, mai es parlen. Sinó que es queden allà com latents. I haig d'anar amb compte amb què dic, amb com ho dic. Tot això serien una mica les senyals. Però, bueno, simplement recordar que, sobretot, la senyal clau és preguntar-me una miqueta com em sento jo amb aquesta amistat. I, sobretot, també el tema de les relacions horitzontals, no? Que han d'estar equilibrades.
1: De que assenyala la relació i no la persona tòxica, no? Que és important, perquè al final és un tema de relació i no de que aquella persona sigui tòxica, no? I el que deies tu, Clara, que és el que t'aporten, no? Bueno, quan una persona, tu deies, em nodreix o m'aporta, doncs clar, allà em sento còmoda.
3: I també penja la part de com cuido aquella amistat, no?
0: Sí. Que és... Bueno, jo crec que quan trobes una persona que t'aporta, diguéssim, i que consideres que és amiga, diguem, és una feina a fer, diguéssim. És una feina que ha de durar tota la vida, perquè les amistats, si no, se'n van. O sigui, de la mateixa manera que es creen, desapareixen. A no ser que tu els donis el valor que té i la cuidis, no? Llavors, és una feina d'anar fent durant tota la vida, que sí que hi ha moments que potser fluixes o el que sigui, però la feina de cuidar una amistat hi ha de ser sempre, diguéssim, per mi.
1: Ara li pregunto a la Lua. Lua, tu que ets la més joveneta, tu com cuides a una amistat teva? Amb quines coses pots dir? Jo sento que cuido els meus amics i amigues.
5: Bueno, pues, quan, per exemple, necessiten, que s'han fet mal o així tan malament, pues, jo sempre vaig allà...
1: A... Els hi fas costat.
5: Sí.
1: Què més dieu, la resta? Com sentiu que cuideu les vostres amistats?
2: Jo és que no ho sé. Jo crec
3: que... doncs el Pau crec no, que està disposat.
6: No, és un tema de cuidar, però ara m'ha vingut al cap una frase que van dir en algun programa de ràdio, no recordo quin, que deien que un amic és aquella persona que et truca a les 3 de la matinada demanant-te 2.000 euros i els hi deixes sense preguntar. No? Que no és cuidar, i poder no és una actuació sana a nivell d'amistat tampoc, podríem debatre-ho.
1: Bueno.
6: Però que com a concepte...
1: No. Home, dius, si això ho deixes cada setmana...
6: Clar, exacte, no?
3: Vull dir, confiança, no?
6: Exacte,
3: la confiança,
6: no?
3: Plena... Dir,
6: et truquen de matinada, et desperten, tal... I sense preguntar et demanen això i tu els hi deixes.
0: Quan ho necessites, els tens.
6: Amb tota confiança, no?
2: Mm-hmm. Potser si no anem tant al món monetari, jo crec que una gran cosa és vine a casa i ploro amb tu. I això em va passar a mi.
1: També. I van venir.
2: No. Jo vaig anar a casa de l'amiga perquè em va dir, sé que et passa alguna cosa, vine a casa i ploraré amb tu.
6: Sí,
2: i és, et sents allò que dius, puc dir el que...
3: Et sents recollit, no? Et recull en aquell moment que estàs caient, no?
2: Sí.
1: De fet, mentre preparàvem aquest programa... Aquestes coses sempre ens passen. Ens posem a preparar un programa i de cop ens arriben... La gent et comparteix un article, et comparteix coses sobre el tema, no? Que dius,
3: et surt a Instagram algun article del tema.
1: Llavors, en aquest cas, en un grup d'amigues, amb aquests noms raros, el meu grup de WhatsApp d'aquestes amigues es diu Secayona Queer. No, Secayona, no puc explicar d'on surt aquest nom tan complicat. I envien un article del diari Es que diu la cultura de quedar para ponerse al día con amigos porque ya no compartimos la vida, nos la resumimos. Uh-huh. És una mica trist l'article, perquè el que ve a dir és que en aquesta societat tan productiva que tenim, sobretot parla més d'una edat adulta, no tant d'adolescents, sembla que hagis de calendaritzar el quedar amb les teves amistats i és una quedada de... posar-nos al dia, de titulars, de he fet això, o ni faré això, i no tant d'aquest compartir el dia a dia. No?
3: I que sempre fas curt en aquest tipus de quedades.
1: També
3: no?
1: Fas curt.
3: I sempre acabes dient, sí. Hem de quedar perquè hem d'acabar de posar-nos al dia. No? Mm-hmm.
1: Exacte. No? Llavors, aquest article al final feia aquesta reflexió també de tornar a tota aquesta cultura de l'slow, tot, slow food, slow tot, doncs també aquesta cosa més slow de l'amistat, no? De compartir com més aquest temps sense tant...
2: Però és una mica utòpic. Jo crec que tal com la societat evoluciona, i tu has dit bé, la societat productiva, vinga, eficàcia, eficiència i po. Jo crec que amb el fet de posar agendes, fins i tot per aquestes coses, és que és molt millor que no fer res. Perquè al final tu les amistats vas connectada amb persones, però potser en diferents tipus d'activitats, no? Llavors no amb totes les amistats, fins i tot del mateix grup, fas lo mateix. I al final dir anem a fer una copeta, realment és ajuda. Per resumir el que has fet els últims dies o setmanes, però és millor que no fer res, realment.
0: Sí.
2: I jo crec que no ens deixa el temps, tal com se'ns exigeix a tot, no? No ens deixa fer més que...
0: Jo la veritat és que aquest any, com que estic passant un any bombolla, diferent dels altres, diguéssim, mira, això és veritat que el dia a dia et vas a tope sempre i no tens temps de res i et veus amb qui pots, amb el moment que pots i prou. I aquest any, com que he parat en sec i vic el dia a dia, diguéssim... flueixo amb les amistats, diguem. I la veritat és que és el moment... És agradós, perquè és un moment difícil, però molt dolç a la vegada, perquè totes les amistats han retornat, diguéssim, al dia a dia. I cada dia em llevo amb 3 o 4 missatges de gent preguntant-me com estic, diguem. Llavors, i no et sents sol i et sents acompanyat i sents que les tens, diguem, de tots els àmbits de la vida, vull dir, des de l'adolescència fins als 50 anys, no, diguéssim. I llavors, que al final sí que és important calendaritzar, perquè el dia a dia és la manera de veure la gent i de sortir una mica de la rutina, però que la gent la tenim, en realitat. I si tu crees el vincle i el protegeixes i quan ho necessites apareix, diguéssim, és que l'amistat hi és, encara que no la puguis gaudir al 100%, no, diguem? Vull dir, és un concepte més abstracte, molt abstracte, en realitat. Encara que després el dia a dia... haguem de buscar moments per anar veient a la gent perquè no tenim temps de fer totes les coses que ens agradarien, no?
1: Emma, tu ara entres en aquest punt, perquè ho explicaves, no? Que cada una, doncs, heu començat una nova, no?, vida a diferents universitats, en diferents horaris, no?, amb diferents persones, i ara us passarà més això, no?, que el dia a dia que el teníeu sempre compartit, doncs costarà més. I això, a mesura que et fas més adult, que ara va costant una mica
3: més.
1: Amb
3: això també hi ha un dol.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
3: No, no és el tema, avui, però vull dir que es fa aquest dol de... bueno, com trencar aquest vincle tan estret del dia a dia.
1: De fet, una altra...
3: De fer vida conjunta.
1: Una altra amiga, que la vam entrevistar nosaltres fa uns anys i que també us recomanem recuperar aquell podcast, la Sandra Gonfaus, que ens va venir a parlar de gordofòbia, o grassofòbia en català, no? Ella em va dir, ostres, sé que parlareu de l'amistat i jo vull que parleu també d'aquest dol de l'amistat i no entenent el dol com amb una mort d'una amistat, que també sabem què passa, sinó de quan la perds, no?, una amistat. I quan li preguntava, llavors he pensat que llegiria el missatge que ella em va enviar, no? Diu, us el llegeixo en castellà, que és com me l'ha escrit ella, eh? Diu, cuando hablo del duelo de una amistad me refiero a ese proceso profundo y doloroso que vivimos cuando una relación con alguien muy importante para nosotras, una amiga, una compañera de vida, alguien con quien hemos compartido intimidad emocional, se rompe, se enfría o cambia de forma irreparable. Socialmente tenemos muy asumido que una ruptura de pareja duele y que necesitamos apoyo, cuidados y tiempo para sanar. Nuestro entorno lo entiende, nos acompaña, nos pregunta cómo estamos, nos legitima del dolor. Pero cuando lo que se rompe es una amistad, pareciera que no toca sufrir tanto. Es como si las amistades fueran menos importantes, como si debiéramos pasar página rápido o minimizar lo que sentimos. Y no, a veces una amiga ha ocupado un lugar tan profundo en nuestra vida que perder esa conexión es igual o incluso más devastador que una ruptura amorosa. No es un capricho, es un duelo real, solo que la sociedad no nos ha enseñado a nombrarlo ni a acompañarlo.
3: M'encanta.
1: Bueno, ho he llegit tal com perquè m'ho ha dit també que jo no podia dir-ho millor.
3: No, no, és...
1: Jo crec que tothom hem sentit en algun moment una pèrdua d'una amistat i sí que dol.
2: I no creieu que això ve perquè, almenys en la meva experiència, és perquè les generacions anteriors no li donaven aquesta importància a l'amistat? Li donaven molta importància a la parella i la formalització i
6: la família.
2: Sí, correcte. I no tant a les amistats. Jo m'he trobat, perdona, m'he trobat, i és molt íntim, però m'he trobat que la meva mare, en un moment determinat de la meva vida, em va dir, pues vés-te'n amb les teves amigues, que t'entenen millor. I em sap greu, però perquè ella no ha tingut, no ha gaudit d'aquestes amistats, en aquest cas femenines, no?, en la seva vida, perquè la seva vida se suposava que estava basada en la parella i la família, que tampoc va sortir, però en definitiva que no estaven enfocats en
3: sobretot les dones, eh?
2: Això mateix.
3: Sobretot les dones.
2: Les dones.
3: I era qui no podien fer xarxa.
2: Sí, sí, sí, sí, però el que tenim nosaltres ara... Ells quasi que no ho entenen, no? No, i jo crec que és un punt d'enveja i no enteniment.
6: Quan en realitat, si anem a la part més essencial, no? La nostra parella també hauria de ser un dels millors amics per suposantíssim. Vull dir que al final és curiós com perdre una parella que hauria de voler dir perdre un molt bon amic o un molt bona amiga, està més normalitzat, com deies tu, no? Que no pas perdre un només amic que...
1: No ha passat a ser parella.
3: Perquè esteu d'acord
6: amb això? Exacte, hauria de ser mateix.
3: Que una parella ha de ser...
0: Sí, per mi sí.
3: Un bon amic?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Jo també comparteixo aquesta idea.
0: Sí.
6: No que substitueixi el teu millor amic.
3: No, no, no.
6: En cap cas, sinó que...
0: Un mes.
3: Que hi hagi un vincle d'amistat.
6: Un mes, que hi hagi un vincle també de...
3: A part de romàntic, d'amistat.
6: I de confiança, clar, si no...
0: Perquè perdurin el temps.
6: Sí, sí, sí.
0: Perquè l'amor al final se'n va, també, més o menys, vull dir, canvia.
3: L'enamorament.
0: L'enamorament. Llavors ha de quedar l'amistat d'aquella persona i el vincle que tens amb aquella persona. Sí.
1: Jo volia fer una referència, sabeu que jo sóc del món de la salut, i m'agradaria fer referència a que l'amistat, no?, a nivell de salut aporta molt, no? Els adults amb connexions socials fortes tenen menys risc per a molts problemes de salut, i això inclou la depressió, la hipertensió arterial i potser fins i tot tenir un pes no saludable. De fet, segons els estudis, els adults grans amics, els adults grans amb amics propers i un suport social saludable tenen més probabilitats de viure més que els seus parells amb menys amics. Uh-huh. És això que deia l'Aida també al principi, l'amistat és molt important en tota l'etapa de la vida i tenim una població gran, ja, parlem dels adults grans, que a més estem entrant a poc a una soledat no desitjada per moltes d'aquestes persones i que això té molta afectació sobre la salut, no? Llavors, és com, també hem de fomentar aquesta amistat, doncs això, des de l'edat de la, bueno, de la Jana, que la tenim aquí al davant, la més petitona, la Lua, fins als més grans, no? I per això és tan important també que a nivell de poble o d'on visquis, també tinguis aquests espais de trobades, doncs tot el que fan en el casal de la gent gran, no? Totes les sortides que fan, els tallers que fan, que important faciliti. És aquest vincle i que mantinguin allà amistats, fins i tot que em facin de noves, perquè estic segura, veient com ha sigut la meva vida, que arribaré als, no sé, a l'edat que em jubili, no sé quina serà, a 67,
0: i faré
1: no? alguna amistat nova al casal de la gent gran, segur.
0: Segur.
3: I, més, i bona. Creieu que en un poble és més fàcil?
0: Mira, doncs jo, que tinc l'experiència que vinc de Barcelona, diguéssim, clar, nosaltres vam arribar i que també hi havia la meva mare, eh? O sigui, ja, són històries diferents. Nosaltres ens va costar molt poc perquè vam anar a l'escola i amb un tres i no res ja vam fer xarxa, diguéssim. Clar, ella, amb una, que és una altra generació, li va costar com un, molt més temps poder començar a relacionar-se. Però va fer l'esforç, has de fer un esforç. O sigui, no et pots quedar a casa, això està clar. T'has d'apuntar
3: no
0: a coral,
3: tu, eh?
0: Has d'anar a buscar a companyia al casal.
3: T'has de relacionar.
0: Sé, t'has de relacionar, o sigui, si tu et quedes a casa no hi ha res a fer. Però ella ha tardat com més temps, però ha aconseguit, l'últim dia m'ho deia, diu no m'imaginava que en aquests últims anys de la vida pogués fer tants amics nous, sí, i té 74 anys. Vull dir que...
1: Això és una sí, cosa sí. viva, no? Sí. L'amistat
0: sí,
1: és
0: sí.
1: una cosa...
0: I això a la ciutat no li hagués passat, seguríssim. Vull dir, és molt més complicat, perquè tu vius a casa teva i per sortir al carrer i relacionar-te has de quedar amb algú. No és
1: no
0: tan fàcil.
1: No surt i et trobes.
0: O no els casals. Sí que clar, hi ha casals, hi ha coses, però hi ha més distància entre la gent.
3: Hi ha hagut alguna etapa que us hagi costat més fer amistats al llarg de la vostra vida? O al revés, que, ostres, doncs en aquesta etapa és quan més amistats vaig fer, no? Perquè ara comentaves, no? Vam arribar i com anàvem a l'escola... Clar, aquest és un punt
1: l'escola on... ajuda molt a socialitzar-se.
0: Molt, és molt fàcil.
1: A través dels fills, no? Ajuda moltíssim. Perquè això que dieu, sortiu de l'escola i ens quedem al parc...
0: I és molt fàcil,
1: i clar, estàs allà. De fet, jo ara, no?, aquestes dues dones que tinc aquí a la taula, que eren amigues meves de criança, diguéssim, clar, els nens ens han fet grans i nosaltres ens veiem molt menys.
0: Sí, sort de la
1: Hem
0: culpa
1: de calendaritzar.
0: De sort que la perquè, culpa aquesta.
1: Com, no?, de l'edat de l'Emma, cada un ja fa el seu camí, un està aquí, un està allà, sí. I les mares també ens hem anat dispersant, sí. Perquè no tens la sortida d'escola i el parc del dia a dia.
2: Sí, però és el que diem, ens hem anat dispersant perquè les agendes no donen, per tant, que si el hockey, que si el futbol...
0: Però tenim
2: que si...
0: nom de grup i això és molt important.
3: Es pot dir per antena o...?
2: Que sí, que aquesta d'alçada...
1: Sí, ara no sé si me'n recordaré perquè és complicat, eh?
0: Sí.
1: Bueno, el dic jo.
0: Sí, tu ets...
1: Es diu Gemapel Perroflauta. Gemapel Perroflauta, és que és molt raro el nom del grup.
3: Gemapel...
0: Perroflauta.
1: Sí, també té la seva història complicada al darrere. El Pau... quanta estoneta ens queda, Pau? Ens queden 9 minuts encara, vale, perquè anava com perduda amb el temps. Vale, encara podem seguir. Tu tens algun nom raro, Aida, de grup?
3: Doncs...
1: Que vulguis compartir, eh?
3: Sí, tinc uns quants. Sobretot en el moment en què apareix el WhatsApp a les nostres vides.
1: Ah, bueno, clar. El WhatsApp ha ajudat molt.
3: Que és el vinc... Bueno,
0: és un abans i un després. Sí.
3: Exacte. Llavors allà pues, fas els grups de WhatsApp i li poses un nom al grup,
0: clar,
3: no? Llavors,
0: sí.
3: Clar, hi ha molts noms... Tinc, però bueno, tinc un especial, les Happy Flowers, que...
1: Mola.
3: Que, bueno, sí. Ara, bueno, una mica de tristesa, perquè una de les Happy Flowers no hi és i és un grup que seguim dient coses i bueno, en record també de seguir mantenint aquesta...
1: En aquest cas fas referència que una amiga ha mort.
3: Sí.
1: No?
3: Sí.
1: Quan no hi és, no el grup, sinó que ha mort, no?
3: Sí.
1: Bueno, com es porta això dintre un grup d'amistats, Aida? Complicat, també, eh?
3: Un
1: buit allà.
3: És un buit molt gran. És un buit molt gran en Clar, per mi, per exemple, doncs era aquella persona, aquella amistat que era molt diferent a mi, uh-huh. en caràcters i en formes i en tot, però que vam connectar moltíssim i aquella persona a la que li expliques absolutament tot, per vergonyós que sigui i per humiliant, o el, i que sempre t'escolta i que en qualsevol moment estava allà, no? I bé, llavors, quan aquesta amistat, perquè, bueno, es perd perquè hem mort aquesta persona, és molt dur, és molt dur. Sí, sí, és un buit molt gran que et deixen.
1: I aquesta amistat i fins i tot aquesta pèrdua, jo crec que també us deu unir molt a la resta del grup. El record d'aquesta persona i tot el viscut, no?
3: Sí, penso que hi ha un moment al principi on potser és el contrari,
1: uh-huh.
3: no? Que tots tenim massa dolor. Llavors no ens distanciem perquè ens anem cuidant entre nosaltres, entre uh-huh. el grup, però bueno, intentes, o almenys jo ho vaig gestionar així, no? Intentes com
0: protegir-te
3: i bueno, i després sí, evidentment t'uneix aquesta manca, uh-huh. aquest buit, no? I també pues, hi ha un recolzament, allò que dèiem, no? De cuidar, de, uh-huh.
1: de fet,
3: sostenir.
1: Havia, estava pensant en una cançó, però ara no me'n recordo de qui era. No sé si te'n recordes, tu, Pau, a veure.
3: Compte amb mi.
1: No era aquesta. També és una cançó que no recordo ara si era de Manel o dels Amics de les Arts, perquè jo sóc una mica desastre, on parlaven d'uns amics que, crec que un grup que havien perdut un amic, i quedaven al mateix lloc, i hi havia aquell lloc a taula per ell. Ostres, és que és una cançó de fa temps, i potser no és ni dels grups que he dit, mm-hmm. perquè no me'n recordo gaire, però que era bonica. Mm-hmm. Bueno, gràcies per compartir-ho també, Aida. Que això no és fàcil de parlar-ho en
6: antena. Jo crec que és una situació trobeta similar a el que parlàvem abans, no? De dir gent gran que es queda sola i que al final és un moment de la vida que malauradament sabem que arribarà. És a dir, tu tens una parella i o jo faltaré abans o tu faltaràs abans, però un dels dos faltarà. Per tant, és com es converteix en essencial, no? Això que dèiem, de tenir una xarxa d'amics també potent, o de en aquell moment mirar de trobar-la, perquè si et quedes sola a casa, evidentment, doncs malament, no?
1: De fet, una de les coses que sempre penso que em fa més respecte de fer-me gran són aquestes pèrdues. Mm. Que el que es va fent més gran, pel camí perd a moltes amistats, eh? I em sembla la part més dura de fer-te gran. A part de que poden haver-hi, pues això, canvis físics, no? Canvis de deteriorament, de lo que sigui, per l'envelliment, però sobretot aquesta pèrdua que vas acumulant al llarg dels anys, em sembla que és per mi, és la sensació del que es fa més difícil fer-se gran.
3: Què creieu que és important perquè una amistat perduri? Mm. Hi ha alguna cosa en concret? Moltes?
2: Jo crec que per començar, respecte.
3: Respecte?
4: Jo anava a dir la mateixa paraula.
3: Respecte.
1: Molt important.
0: Escoltar, saber escoltar, sobretot. O sigui, has de poder escoltar aquella persona sempre, no? Diguéssim, si no escoltes, no hi ha amistat.
3: L'empatia és bàsica en una amistat.
1: Què més dieu?
3: Amor?
2: Sí, totalment.
3: Cada vegada ens costa, no? Sí, dir, parlar d'amor, no. I hi ha amor entre les amistats.
4: I jo crec que, de fet, es mostra poc l'amor a les amistats. O sigui, crec que a vegades fa falta una abraçada o un t'estimo, perquè hi ha vegades que no, com que saps i ho sents, però com no te'l diuen, doncs a vegades s'oblida, i crec que també és important de tant en tant dir-s'ho i fer-se sentir, doncs, estimat.
1: Em sembla molt interessant de dir-nos-ho més, no? No donar per fet que l'estimem,
3: que ja ho sap,
1: i que l'acompanyem, no? I tot el que vulguem, sinó que mostrar-ho i dir-ho.
3: Les abraçades, el tocar-nos... El...
2: Jo crec que aquesta és la diferència de 30 anys entre la Emma i nosaltres, perquè nosaltres...
0: Ho fem molt, nosaltres, sí.
2: Sí, i ho sabem dir, ho sabem fer, perquè jo crec que hem arribat a entendre que és important mostrar-ho i fer que t'ho mostri, no? Mm.
3: I vols dir que no hi ha també caràcters? Que potser hi ha gent
2: també,
3: que...
2: Segur.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música, vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals, tenim com a guionistes l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: I el Josep Maria Joneda.
2: Hola, molt bon dia.
0: Col·laboradora, la Maria,
3: Torrents.
0: La Maria Torrents.
3: Bona tarda o bona nit a tots plegats.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, en Pau Ibars.
1: Esperant que el Jordi Massaguer
4: es recuperi aviat.
1: Sí. Recuperi aviat.
0: Em sembla que té més ganes que es recuperi el Jordi és el Pau.
4: No, home, no. No? No, no. Perquè bueno, sí que en tinc ganes aviat. Ara sembla que no tinc ganes, però... Sí, però...
1: No, fa molt bé, fa molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quasi bé ho fa tan bé com el Jordi.
4: Com el Jordi, quasi.
0: Nosaltres ho fem bé, oi, Pau?
4: Depèn del dia, sí.
0: Depèn del dia.
3: No gratis gaire.
4: Hi ha dies que esteu més fins, hi ha dies que no tant.
0: Molt bé. De què va avui, Josep Maria?
2: Molt bé, mira, avui a Vivències Musicals viatjarem, bueno, anarem a la capital, anarem a Madrid, una nit d'estiu de finals del segle XIX. Els fanals il·luminen els carrers, les guitarres sonen i tothom es prepara per la gran festa, la verbena de la Paloma.
0: Una nit plena d'alegria, de xotis i de mantons de Manila, però també de gelosies, d'amors i de picardia madrilenya.
3: Això és el que ens explica una de les sarsueles més estimades de tot el repertori espanyol, la Verbena de la Paloma, amb música de Tomàs Bretón i llibret de Ricardo de la Vega. Estrenada l'any 1894, es va convertir ràpidament en un retrat fidel del poble madrileny.
1: Avui la reviurem amb fragments musicals i diàlegs que ens transportaran directament aquella nit calorosa, quan tot Madrid ballava i cantava al ritme del xotis.
2: Però no ho farem sols. Ens acompanyaran els personatges d'aquesta història. Susana, una jove alegre i una mica coqueta. Julián, el seu promès, tan apassionat com gelós. La senyora Rita, que intenta posar pau, i don Hilarion, un vell apotecari amb ganes sempre de gresca.
0: Ja veurem. Joaneda, si tu també ets tan gelós com el Julián.
2: Només si em trobo amb una madrilenya com tu, Rosita.
0: Apa.
3: Apa, ja comencem amb els embolics amorosos abans de la primera escena.
1: Així doncs, comencem el nostre recorregut per la Verbena de la Paloma. Acompanyeu-nos pels carrers de Madrid entre cançons, rialles i algun malentès amorós.
2: Bé, ara sentirem el preludi de la Verbena de la Paloma, una obertura plena de llum i alegria que ens transporta als carrers de Madrid una nit d'agost.
0: És la vigília de la festa de la Mare de Déu de la Paloma. Els balcons estan engalanats, la gent surt a ballar i les orquestes populars comencen a sonar a cada plaça.
3: Tomàs Bretón hi pinta, només amb música, tot l'ambient d'aquesta nit, la calor, les rialles i la vida del poble madrileny.

0: És nit de verbena. Fa calor, molt de calor. Davant la porta d'una farmàcia, dos amics conversen prenent la fresca. Són don Hilarion, un vell apotecari i ben parlador, i don Sebastián, el seu inseparable company de xerrades.
1: El aceite de ricino ya no es malo de tomar.
2: Pues cómo?
1: Se administran pildoritas y el efecto es siempre igual.
2: Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
1: Es una brutalidad.
2: Y una bestialidad.
0: Amb aquests dos comença tot mentre Madrid balla i els filòsofen sobre purgants i invents nous.

0: ¡Maldita sea la...!
1: Las 40. Bueno,

0: otro juego.
1: Vamos.
2: Eres tú el que da.
3: Mentre la ciutat celebra la festa, Julián, el jove tipògraf, no troba la calma. La seva estimada Susana surt a la verbena. I ell? Sospita que no hi va sola. A la porta de la taverna, abatut, s'adreça a la seva madrina, la senya Rita, que intenta animar-lo.
4: Julián.
5: Senya Rita.
4: ¿Qué tienes?
5: Yo, nada.
4: ¿Llorando la noche te vas a pasar?
5: ¿Qué quiere usted que haga?
4: Ser hombre y demás.
6: I així, entre orgull i tristesa, Breton ens regala una de les melodies més emotives de tota l'obra. És la veu d'un jove ferit que sospira entre l'amor i la gelosia.

0: La nit avança i la festa arriba al seu punt àlgid. Les places de Madrid són plenes de gent que balla, canta i brinda sota la llum dels fanals. És la festa gran, la Mare de Déu de la Paloma.
1: Les xulapes i los xulapos s'han posat les seves millors gales i el barri s'omple de xotis i mantons de Manila que brillen com estrelles.
2: Tot el poble participa, des dels nens que corren pels carrers fins als avis que observen des dels balcons. És el cor de Madrid, bategant el ritme de la música.
3: I ara arriba un dels himnes més estimats de la ciutat, ple de devoció, alegria i orgull popular.
0: La música de Bretón converteix una simple cançó de carrer en un himne madrileny. I és que, per al poble, la festa de la Paloma no és només devoció, és vida, és amor i és orgull castís.

0: Entre tanta festa i confusió, hi ha algú que mai no perd el somriure. Don Hilarión, el vell boticari del barri. Amb el seu barret i el seu bastó, es troba amb Susana i Casta i, com sempre, no pot evitar fer-los la cort.
1: Ai, don Hilarión, usted no cambia. Siempre tan cumplido.
2: No le haga caso, hermana, que este boticario tiene más verbena que receta.
3: Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. No hay quien se resista a tanta hermosura.
0: Amb aquest xotis, ple de gràcia i humor, la verbena de la Paloma ens recorda que la festa no és només devoció, sinó també galanteria, música i alegria de viure.
4: Tiene razón don Sebastián,

0: La verbena continua al carrer, però en un racó, a la porta de la taverna, Julián s'ha quedat sol. El seu cor no pot amb la gelosia. La senyorita intenta consolar-lo, però ell ja només sent ràbia i tristesa.
1: Julián.
2: Senyorita.
1: ¿Qué tienes?
2: Yo, nah, pero no sé lo que me pasa. Ella ha salido a la verbena y yo aquí solo como un tonto.
1: Anda, muchacho, no te atormentes más.
2: ¿Y cómo quiere usted que no? Si la he visto, sí, la he visto con él. Y se reía, señorita, mientras yo me moría de pena.
0: Les paraules de Julián són com un eco dins de la nit. La música l'acompanya trista, com si Madrid mateix compartís la seva soledat.
3: És una de les escenes més humanes de tota l'obra. El públic gairebé pot sentir la respiració d'un home trencat per l'amor.
0: Però la nit encara no ha dit la seva última paraula. D'aquí a pocs instants, els camins de Julián i Susana tornaran a creuar-se i serà sota la llum d'un mantó de Manila.

0: La nit cau sobre Madrid. Les llums dels fanals tremolen i la verbena que fa un moment era soroll i rialles ara és només record. Les parelles tornen a casa, els nens dormen i a les cantonades el sereno fa la seva ronda.
1: Les 12 i sereno! La ciutat respira, cansada però feliç. És la calma abans de la tempesta, el sospir de la nit madrilenya.
2: Breton converteix aquest moment en un petit poema sense paraules, un retrat musical de la ciutat adormida.
0: I mentre la ciutat dorm, el cor de Julián segueix despert. Demà, o potser d'aquí a uns instants, el destí farà que ell i Susana es retrobin.

0: La festa continua i don Hilarión encara té corda per estona. Rodejat de noies, presumeix d'encant i d'experiència, convençut que és l'ànima de la verbena.
1: Ai, don Hilarión, que està usted hecho un mozo.
2: Y que aire lleva, como si tuviera 20 años.
3: Caballeras, no exageren. Pero es que donde hay alegría, hay salud.
1: Y mucha farmacia también, don Hilarión.
0: Aquest moment, conegut com el Gigolet, és un altre retrat del Madrid castís, irònic, viu i tendre alhora.
2: Aquest don Hilarión és incansable. Ni la calor ni l'edat poden amb ell.
3: Ja veus, Rosita, alguns diuen que l'amor no té edat.
1: Depèn de qui el reparteixi, joveneda.
0: I mentre les rialles omplen el carrer, la nit avança, però en algun racó la gelosia de Julián comença a créixer de nou.

0: El carrer és ple de llum i de música, però per a Julián tot és ombra. Entre la gentada reconeix Susana i la seva germana Casta. Porten els seus mantons de Manila lluents i riuen. Ell, en veure-les, se'n sent per dins.
1: Ara el tros musical que ve és quasi bé el més conegut, que és aquell tros que diu «Dónde vas con mantón de Manila? Dónde vas con vestido chinés?» etcètera, etcètera. «Dónde vas con mantón de Manila?»
2: «A lucirlo, ya que me vean que para eso lo compré».
1: «¿Y con quién ibas, dime?»
2: «Con mi hermana».
1: «¿Y con don Hilarión también?» «Que ya lo sé».
3: «Calla, calla, Julián, que todo el mundo nos mira».
1: Pues que miren, que sepan que hay hombres que no se dejan engañar.
2: Ni mujeres que se dejen mandar.
0: La discussió es converteix en música.
3: És impossible no emocionar-se amb aquesta escena. És la força del poble, l'amor i la dignitat de les dones madrilenyes.
2: I també la veu dels homes, que estimen massa, encara que no sempre bé.
1: Això sí, recita. A vegades l'amor crema, però també il·lumina.
0: I així, enmig de la festa, la baralla esclata. El sereno, la policia i tot el barri s'hi barregen. Però la nit encara guarda la seva última cançó, la reconciliació.

0: Després de les paraules dures, la festa torna a encendre's. La plaça vibra de nou amb el ritme d'una masurca alegre i popular.
1: Mira els quin goig, cada parella amb el seu pas, com si la música els portés sola.
2: Això és la màgia de la verbena. Ningú recorda les penes mentre sona el xotis o la mazurca.
3: I és que a cada compàs, Breton ens recorda que la vida és millor si la fem junts.
0: La mazurca de la verbena de la Paloma és com un respir d'alegria abans del final. El poble segueix ballant sense saber que la història està a punt de tancar el seu cercle.
4: ¿Oyes qué bonito es esto? ¡Anda! ¡Vamos a bailar!
5: Pues a mí la cantaora me divierte mucho más. No bailéis arrastrar, pues vaya un polvo que le va.

0: La calma torna al barri. Les paraules de la senyora Rita han fet efecte. I Julián, penedit, busca de nou a Susana entre la gent. Quan finalment la troba, l'emoció és més forta que l'orgull.
1: Susana, perdóname, mujer. He sido un necio, pero no podía soportar verte con otro.
2: Julián, yo también sufrí. Noto de reírse en la verbena. A veces una sonrisa es solo para que no se note la pena.
0: I és en aquest moment, ple de llum i emoció, quan sona un nou cant, un homenatge a ella, la jove valenta, la que estima sense rancúnia.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui, que ha sigut molt xulo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una sarsuela que li agraden al Joanet.
0: Sí.
2: No, això ja... No. Quasi bé ens hem divertit tots.
0: Són un sentiment. Sí, va. Sí. Passeu un bon diumenge i ens retrobem d'aquí 15 dies.
2: Un bon diumenge i el tanto molt fred, eh?
0: Sí.
2: Tapeu-se bé, eh?
0: Sí, perquè aquesta setmana que ve també pinten bastos.
3: La caldina i les aspirines tindràs a prop.
1: Van dir que anaria, però no...
0: Espera't.
2: I un cunyaquet també
0: aniria bé. Veurem. Apa, adéu.
3: Gràcies per escoltar-nos, eh?
0: Adéu.

0: Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a aquesta mateixa hora, ara mateix a les 12 del migdia, i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que ara. A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i també per pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està molt lluny de la situació prèvia a l'accident. Nova jornada marcada també per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques catalanes i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys trobada aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona. Pels vols de 3:15 es va rebre l'avís en el qual s'informava de la desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que hauria sortit a passejar el gos. Els Mossos d'Esquadra, desplaçat al lloc dels fets, van poder comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. El cas està ara sota secret de sumari. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar. L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho va aconseguir. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista. També en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. Tot això en una nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una 90ena de punts, la meitat que a dia d'avui. D'altra banda, en plana esportiva, diumenge marcat per la final del Mundial de Futbol, que es juga aquesta nit a Nova York, a les 9, hora catalana, i que enfrontarà la selecció espanyola de Lamine Yamal amb la selecció argentina de Leo Messi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
3: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
1: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
3: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primera hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
3: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
1: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
3: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Caproig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
3: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12:00 i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
3: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
1: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
3: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
3: A més, continua restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
1: A tot això, els bombers treballen des de quart de 12 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
3: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
1: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
3: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal, els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla

0: Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
1: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
1: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
1: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
1: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
2: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
1: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I I a tot això hi ha

0: Una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa dos anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
1: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per mil. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. I així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí. Se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè... Bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol. Jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi. I dic, ah, bueno, molt bé. I dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant a la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no? Perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica. És la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Asley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No passa.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Mariner de Terra Endins i Lola, la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant tres dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant tres dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després de parlar anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Oh, li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada, disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival, ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal a les 8 del vespre, aquest dimecres al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsiyah Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya, fins ara en possessió de Jael Bestué, amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a fer marca personal, però la verdad que este tiempo no esperava.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Asi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
15: Jo podria ocupar el trono.
16: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
17: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
18: Rex, ven aquí.
13: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
19: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
13: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
16: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Mar Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primer les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: Tot això, els bombers treballen des de quarts de 12 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'INE de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la ronda litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent del Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent del Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
12: Des de l'inici del projecte, al 2004, ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
13: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs
10: i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
12: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això permet reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
14: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 30 UFAM. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou, que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida. Ronyonines amunt, Don Chugorri, cantem aquí a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
3: Ja vull ser rei, ser partull, el cap de l'estat, tenir tot fet.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música amb monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Àries.
4: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival Nits.
5: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
4: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai Sasuke Van Rijsbeek i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia, Superboys of Malegaon.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret, Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
7: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser el pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un aler pivot estatunidenc amb passaport italià.
0: Chetman, assignat per un any, el jugador de 2 metres i 6 centímetres, arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu. Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
8: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrotka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa edició migdia que fa possible darrere nostre la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant.
9: una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
13: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
14: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
15: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
14: El butlletí dels municipis de la C-59.
15: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyer?
16: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
17: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants, que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat, i això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
16: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del tour que es va fer a Barcelona.
18: Per Caldes de Montbui, per al Vallès i per Catalunya doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
19: La repercussió que pot tenir que un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a... Ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
16: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
17: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atravessa el poble ben bé per la meitat, que això doncs, per viure el tour doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
16: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
17: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem, en certa manera, com a festiu.
16: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C-59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C-1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C-1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
17: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
16: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del Tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí dos dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
15: El Tour de França disputarà les tres primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
20: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El Fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla.

0: Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcí. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'han dut els dos últims. La gran alternativa és Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibowitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a l'Eix 59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigues va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
2: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant pues, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
2: Així, no només l'exposició està en el centre cívic, la fonteta en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
3: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per el que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb la qual el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb la qual cosa, ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.

0: Una passió encomanada pel seu pare que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
1: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddie Merckx. I que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré, anem a veure Déu Nostre Senyor, i diràs, i qui és? I és Eddie Merckx, Eddie Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. És la vocació feta ciclista professional. Un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes, el que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer d'anar al Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans, bueno, tres vegades el campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
0: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que a Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
1: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliç i després, si quan acabi el tour no em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa, t'estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro
0: Sí.
1: d'Itàlia, que és una altra gran prova. Hi ha tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Volta Ciclista a Espanya. Són de 3 setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
0: Una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
2: Me'n vaig a França a veure el Tour.
3: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 de 12 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Mollà celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no?, o dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no?, d'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no?, de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però, a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt. No és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allò que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Alberts. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 1:15 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sens Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 1:15. Tenim un pianista magnífic que és el Sergi Rodri i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sens Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar en comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 1:15 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a 12:00. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a 6:00 PM amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a 7:00 PM al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori Tori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a 7:00 PM, dins del Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
6: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pepa Costa.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, La meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superem els 3 dies de moltíssima calor. Però bé, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de preestiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Per aquest anticicló que està a les Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de ple estiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada matinada en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca de la persona que malauradament es va trobar morta. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones han fet a més un minut de silenci aquest matí davant l'edifici de l'Ajuntament del municipi. I els bombers treballen des de 11:45 d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aigua Viva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal. En aquest sentit, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el pla alfa de risc extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt a 177 municipis més. Continua més restringir l'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I seguim amb més successos. La Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes, i fins i tot van arribar, aquestes primeres denúncies, com diem, van arribar des de Ciutat Real, i els extorsionadors, van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Parlem també de cultura. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together, Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. I en els esports, aquesta nit es disputa la final del Mundial al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 espectadors, Espanya buscarà el seu segon títol davant l'Argentina de Leo Messi, que podria coronar-se amb el seu quart Mundial. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i equips d'ADFs treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat a tocar de la carretera B250 que ha quedat tallada entre les autovies C31 i B20 a prop del Nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat també entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat cap a la capital, cosa que provoca lentitud i aturades. L'avís s'ha rebut cap a 2:15 i el telèfon 112 d'emergències ha rebut unes 180 trucades. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. D'altra banda, recordem també que els bombers treballen des d'aquest matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. I més successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià, pels vols de 11:15. Els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que, malauradament, va acabar desembocant amb la troballa de la mort de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han comprovat que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. A més, desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. Recuperem el tema d'incendis perquè estem en una nova jornada marcada per les altes temperatures i, per tant, amb aquest elevadíssim risc. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4 a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 a 177 municipis més. A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i Espai Natural del Montmell Marmellà. I pel que fa a mobilitat, la xarxa ferroviària catalana manté 183 trams, amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven només a una norantena de punts. I en els esports, el MetLife Stadium de Nova Jersey, amb capacitat per a 82.500 espectadors, serà l'escenari de l'esperada final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que es disputa aquesta nit a partir de les 9. Els espanyols busquen el seu segon Mundial i els argentins el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat, els de Barcelona i ADF treballen des de primera hora de la tarda en un incendi de canyes i matollar al Prat de Llobregat, a tocar de la carretera B250, que es troba tallada entre les autovies C31 i B20, prop del nus del Llobregat. En aquesta última via, a l'inici de la Ronda de Dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat, cap a Barcelona. L'avís s'ha rebut cap a 2:45. Els bombers de la Generalitat hi dediquen 10 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Segons dades dels agents rurals, la superfície afectada és d'unes 4 hectàrees. A més, els bombers continuen treballant des d'aquest matí en un altre incendi, en aquest cas a una masia a Aiguaviva. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat molt estable al conjunt de Catalunya, amb una tarda que hem tingut el creixement d'alguna nuvolada tímida, això sí, a punts del Pirineu, i amb un migdia que ha tornat a ser de ple estiu al conjunt del país, amb unes temperatures que, sobretot a l'interior de Catalunya, s'han mogut al voltant dels 36 a 39 graus i la xafogó ha continuat estant molt marcada a bona part de la costa i prelitoral català. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb la mateixa dinàmica, amb aquesta estabilitat que fa molts dies que ens acompanya, ambient molt assolellat, que a la tarda podrà créixer alguna nuvolada, sobretot al Pirineu i punts a la Costa Daurada, amb unes temperatures que inclús podran ser una miqueta més elevades, superant els 40 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i amb aquesta xafogó que encara ens perseguirà. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
2: I a banda del tall de trànsit derivat d'aquest incendi, ja posem ara especial atenció a l'autopista P16, que hi ha carrils tallats a Sant Celoni en sentit Barcelona, també a Montroig del Camp en sentit nord a causa d'un accident, en aquest cas, que ha implicat 4 vehicles. També carril tallat a Mollet del Vallès en sentit Girona i a Llinars del Vallès cap a Barcelona, com diem tots aquests, a l'autopista AP7. Continuem amb successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panis a Soses. Pel vols de 3:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta zona del Baix Segre i van acabar trobant el cos sense vida. I en els esports, compte enrere per la final del Mundial que es juga aquesta nit a partir de les 9 al MetLife Stadium de Nova Jersey. Espanya buscarà el seu segon Mundial davant l'Argentina de Messi, que podria aconseguir el seu quart. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: C'est dommage. Vas-y.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Yo, Steve Marley, throwing your father's old record. Yeah. Classic material. Refugee camp. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
2: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyer?
3: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles des de l'anunci oficial del recorregut que transcorre per 63 municipis catalans. Els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
4: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants, que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som. I d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
3: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
5: Per Caldes de Montbui, per el Vallès i per Catalunya, doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
6: La repercussió que pot tenir que un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
3: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
4: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atreveix el poble ben bé per la meitat, que això doncs, per viure el Tour doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
3: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenars de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
4: Implica una logística molt important, portem mesos de reunions, hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem, en certa manera, com a festiu.
3: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C-59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera C-1415B, que uneix Granollers amb Caldes, estarà tallada durant les mateixes hores, així com la C-1413B, que va de Sant Feliu a Centelles. És per això que es demana que restringeixi la mobilitat al màxim.
4: Estem parlant d'un tall de circulació de 9 a 2 que ens restringeix molt la mobilitat i que, per tant, demanem a tothom doncs, que la redueixi el màxim possible dins de les possibilitats. Entenem que, doncs, que hi ha fets inevitables que implicaran mobilitat i que, per tant, doncs, també demanem a la gent que pugui planificar amb temps i adaptar-se al màxim possible.
3: L'impacte que tindrà en la mobilitat s'ha treballat entre l'organització, el Servei Català de Trànsit i els municipis un per un. En tractar-se d'un dilluns laborable, s'ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del Tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí dos dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
2: El Tour de França disputarà les tres primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
7: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El Fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rabassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C-59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcir. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'han dut els dos últims. La gran alternativa, Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
2: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a les 59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigas va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
8: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, doncs, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
2: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
8: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
2: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de La Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més de Catalunya, acompanyat de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del Tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
9: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per lo que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb el qual el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb el qual ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
2: una passió encomanada pel seu pare que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
9: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddie Merck. I que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré anem a veure Déu Nostre Senyor i diràs qui és, i és Eddie Merck, Eddie Merck. Per mi el Merck és un punt i a part. És la vocació feta ciclista professional. Un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes. El que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer, en el Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades el campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
2: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
9: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliç i després... Si quan acabi el Tour no em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa, t'estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro d'Itàlia, sí, que és una altra gran prova. Hi han tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Vuelta Ciclista a Espanya. Són de tres setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
2: Una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
10: Me'n vaig a França a veure el Tour.
11: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Mollà celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no? O dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no? D'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no? de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt, no és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, el que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allò que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Albers. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 1:15 del migdia els Jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sens Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 1:15. Tenim un pianista magnífic, que és el Sergi Rodri, i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sens Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar en comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 1:15 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als Jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 9:15 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a 12:00 PM. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a 6:00 PM amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a 7:00 PM al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a 7:00 PM, dins del Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
6: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pepa Costa.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu, La meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superarem els 3 dies de moltíssima calor. Però bé, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de l'estiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús les zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Perquè aquest anticicló que està als Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de ple estiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat del Llobregat. Per la proximitat de les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i a hores d'ara aquesta carretera continua tallada i també s'ha bloquejat un carril de la ronda de dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona. A conseqüència dels talls, les dues vies han acumulat lentitud i aturades de trànsit durant aquesta tarda i a hores d'ara encara n'hi ha algunes. Segons les xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees i en les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. Més successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta passada nit en un camp de panís a Soses, al Segrià. Pels vols de 10:45, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Avui desenes de persones han fet un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament i el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Recuperem el tema dels incendis perquè els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques. A més, es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis més. També continuarà restringit l'accés als 3 espais naturals que estan restringits durant tot el cap de setmana, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. A banda d'això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un foc i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en cultura, recordem que Rick Astley ha enlluernat el públic del Festival Cap Roig aquesta passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i un humor britànic també va formar part de l'espectacle. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant els seus temes més emblemàtics. I tanquem amb els esports. Estem ja a menys d'una hora per a l'inici de la final del Mundial que es disputarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Davant de 82.500 aficionats, la selecció espanyola buscarà el seu segon títol mundial davant l'Argentina de Leo Messi, que buscarà el seu segon consecutiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Són les 9, us parla Eduard París. Un infant de 6 anys ha mort a una piscina de Calella al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a les 6 d'aquesta tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys aquesta nit passada en un camp de panís a Soses. Pels vols de 3:15, els cossos d'emergències van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca d'aquesta persona que malauradament es va trobar sense vida. Els Mossos han comprovat que es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumar, i desenes de persones han fet avui un minut de silenci davant de l'edifici de l'Ajuntament. I en matèria d'incendis, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora de la tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. Per la proximitat a les flames s'ha tallat la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa i també s'ha bloquejat un carril de la Ronda de Dalt entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. No deixem de parlar d'incendis, perquè els agents rurals informen que per demà dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi un dia més el nivell 4 per perill d'extrem a 37 municipis de 7 comarques, i a més s'activarà també el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringit l'accés a 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Per tot això es demana extremar les precaucions per evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat. I en els esports, a hores d'ara, comença la final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium de Nova Jersey, davant d'uns 82.500 espectadors. Les seleccions d'Espanya i l'Argentina s'enfronten. Els espanyols buscaran la seva segona estrella, mentre que l'Argentina, liderada per Leo Messi, buscarà el que seria el segon Mundial consecutiu i el quart de la seva història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort avui a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís s'ha rebut a 6:15 de la tarda. La víctima s'estava banyant quan s'ha desmaiat i els socorristes l'han tret de l'aigua. Tot i que han fet les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes. I d'altra banda, un infant de 6 anys també ha mort, en aquest cas, a una piscina de Calella, al Maresme. Segons ha informat també Protecció Civil, l'avís en aquest cas s'ha rebut a les 6 de la tarda. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos d'Esquadra i la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista, en aquest cas, a les piscines catalanes, des de l'inici de la campanya de bany. I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de panís a Soses. Pels vols de 10:45 de la nit passada, els cossos d'emergència van rebre un avís sobre la desaparició d'una dona en aquesta localitat del Baix Segre. Immediatament es va iniciar la recerca, que malauradament va acabar amb la troballa de la víctima mortal. Els Mossos d'Esquadra van comprovar que es tractava d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent ja s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que es troba sota secret de sumari. Avui desenes de persones han guardat un minut de silenci davant l'edifici de l'Ajuntament i s'han decretat 3 dies de dol oficial. I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc que a primera hora d'aquesta tarda ha cremat canyes i matollar al Prat de Llobregat. En aquest cas s'ha hagut de tallar la carretera B250 en tots dos sentits de la marxa. Segons les primeres xifres dels agents rurals, el foc ha calcinat unes 4 hectàrees. En les tasques d'extinció també hi han treballat les ADF i els bombers de Barcelona. De cara a demà, els agents rurals informen que la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem a 37 municipis de 7 comarques i el nivell 3 en perill molt alt a 219 municipis més de 23 comarques. Continuarà també restringir l'accés als 3 espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell Marmellà. I en els esports, en joc des de les 9 de la nit, la final del Mundial de Futbol dels Estats Units entre Espanya i Argentina. Al descans, el resultat és d'empat a 0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Spinderella cut it up one time. Ooh.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Desnúdame.

resta de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.
2: I

0: Que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
1: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, els experts estiu.
0: De veritat?
1: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
2: És com els experts, però l'estiu.
0: Oh. Ah, clar, igual que els experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
3: Aquest juliol, els experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.